trista com si ja no m'importara. Apatia, autodestrucció, culpabilitat en la mirada. No tenia flors, no tenia por, si buscava amor entre mil cançons que parlen de tu.